0: nord-est cap a sud-est, amb un augment de la nuvolositat diurna a partir del migdia. Al Prepirineu i les zones veïnes, a la tarda, s'esperen ruixats acompanyats de tormenta i calamarsa, que poden ser localment fortes. Pel que fa al vent, excepte en eixes zones de tormenta, serà fluix de direcció variable tendint a sud-est cap al migdia. És una informació d'AEMET.
1: I pel que fa al trànsit d'aquesta hora, una avaria talla un carril de l'AP7 a Sant Cugat del Vallès en sentit Girona i provoca circulació intensa a la C15. Un accident a causa retencions a Sant Pere de Riu de Villas en tots els sentits. S'hi dona pas alternatiu també. Hi ha circulació intensa a la 2 a Pallejà en sentit Lleida per l'incendi d'un vehicle. Només hi ha un carril obert. Doncs no deixem de parlar de les temperatures perquè Barcelona ha superat el rècord de nits tòrrides dels últims 20 anys, segons recullen les dades del Meteocat. Són nits en què la temperatura mínima no baixa dels 25 graus. L'estació del Raval n'ha registrat ja 46 aquest estiu. La nit de l'eclipsi, la mínima al Raval va ser de 27,7 graus. I d'aquesta manera la capital catalana ha superat el rècord que tenia el 2022 quan es van registrar 45 nits tòrrides. En paral·lel a l'estació meteorològica de Can Bruixa, situada en un atic al litoral barceloní, la xifra és encara més alta i ja suma 48 nits tòrrides aquest estiu. Pel que fa a la mobilitat, 3.000 maletes a l'aeroport del Prat i una vintena de vols diaris cancel·lats és el balanç d'una setmana de vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa que ofereix assistència en terra d'avions, passatgers i càrrega a diverses companyies aèries. Anna Bañeres.
2: I la direcció de la companyia continua sense atendre les demandes del personal, com explica a Ràdio 4 Esther García, delegada sindical.
3: Ells sabran el que fan i nosaltres sabem el que fem. Llavors ja aixecaran el telèfon quan ho considerin, si ho consideren.
2: Insisteixen que la seva intenció no és perjudicar el passatger, però que mantindran la vaga indefinida perquè defensen drets laborals davant de torts abusius, manca de formació i falta de personal.
3: Són reivindicacions de prevenció, de seguretat, de dignitat. És que qui no estarà d'acord amb això, no? Portem 2 anys perdent condicions que teníem i llavors, bueno, la plantilla està responent molt bé.
2: L'aturada, que coincideix amb un dels mesos de major operativa a l'aeroport del Prat, ja suma gairebé 200 vols cancel·lats en una setmana, a banda de 3.000 maletes i llargues cues als mostradors.
1: Gràcies. I els expliquem també que les obres de pavimentar un tram de la C32, la Ronda de Dalt, entre les sortides 13 i 14 obligaran a fer talls de 2 dels 3 carrils de la via des de les 10 de la nit d'aquest divendres fins a la mitjanit del diumenge 16 d'agost en sentit Llobregat. Quedarà tallada completament la incorporació número 13 des de l'avinguda de l'Electricitat, com també la sortida 14 i la incorporació 14 des de Cornellà de Llobregat. Segons ha informat l'àrea metropolitana de Barcelona, els treballs en renoven uns 14.000 metres quadrats d'un tipus de paviment que absorbeix el soroll dels pneumàtics. En esports, el Barça arriba a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al PSG per gairebé 50 milions d'euros. Un acord que ha pogut confirmar Ràdio 4, que convertirà l'heroi del Mundial en jugador de Luis Enrique com a tard aquest cap de setmana. A l'europeu de natació, Espanya ha quedat quarta en els relleus al 4% en què participava el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hoek. Pel que fa a l'europeu d'atletisme, Jael Bastué no aconsegueix la medalla i es queda a 4 dècimes del podi dels 200 metres. I avui es donarà el tret de sortida a la Festa Major del barri de Gràcia amb la lectura a partir de les 7 del vespre del pregó a càrrec del periodista de Ràdio Televisió Espanyola Vicenç Sant Clemente. L'edició d'enguany de la Festa Major s'allargarà fins al proper dia 21. Comptarà amb 23 carrers guarnits. És tot, bon dia.
4: Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
5: Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo siguen? Amanece hasta ahora en Ceuta con una frontera reforzada ante la nueva convocatoria difundida a través de redes sociales que fija este sábado 15 de agosto como fecha para un nuevo cruce masivo a la ciudad autónoma. Cristina Cerdeira, ¿qué tal? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días. 1.600 efectivos solo de policía y guardia civil, casi medio millar más de agentes que antes de la entrada masiva del 30 de julio, están desplegados en la ciudad autónoma. Defensa ha suspendido también los permisos de libranza de los militares porque el CNI da credibilidad visibilidad a ese llamamiento que ha estado circulando en redes sociales para volver a cruzar a Ceuta este sábado. Y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha lanzado desde la ciudad autónoma este mensaje a quienes puedan estar pensando en acceder irregularmente a Ceuta o Melilla.
7: Se lo digo a ellos para que no atiendan a las mafias que juegan con su vida. Desde luego, ninguno de ellos se va a quedar en Ceuta, ninguno de ellos va a ir a la península, ninguno de ellos va a ser regularizado.
6: Como decimos, el gobierno monitoriza la situación y también Marruecos se blinda. En los últimos días, Rabat ha militarizado la frontera con antidisturbios, alambradas, concertinas y vallas de hasta 4 metros de altura. La Guardia Civil ha colocado además una nueva barrera marítima en el dique sur de Melilla, similar a la que colocó en el espigón del Tarajal.
4: El ministro del Interior ha elevado además la cifra de migrantes que siguen en Ceuta de 2.000 hasta los 5.000 y se ha comprometido con Juan Jesús Vivas a agilizar los trámites burocráticos para devolverlos a Marruecos, aunque sin fijar plazos.
6: El presidente ceutí, en cambio, ha elevado esa cifra hasta los 9.000 y se ha desmarcado con una propuesta que vulneraría los tratados internacionales.
8: Suspender la opción del otorgamiento de asilo en nuestra ciudad, estableciendo la excepción como frontera terrestre de Europa en África respecto a que Ceuta no es lugar donde se tramite ninguna solicitud de asilo.
6: El derecho de asilo es un derecho fundamental que está reconocido en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
4: Entre tanto, el número de menores migrantes registrados asciende ya a 1.900 según el gobierno.
6: Aunque algunas asociaciones contabilizan el doble, 4.000, sobre su derivación a la península, el Partido Popular da un nuevo giro y busca aplazar este debate. En la reunión entre comunidades autónomas y el Ministerio de Infancia celebrada ayer, se han negado a incluir en el orden del día de la próxima conferencia sectorial las situación de los menores en Ceuta. Desde el Ministerio de Sira Rego aclaran que los criterios para la acogida no están sometidos a discusión, aunque su intención era debatir la situación actual de Ceuta en esa reunión con las regiones.
4: Un Partido Popular que pide al Ejecutivo más contundencia con Marruecos tras cuestionar Cris la soberanía de Ceuta y Melilla.
6: Piden los populares que el gobierno llame a consultas a la embajadora marroquí, Jaime de los Santos, vicesecretario del PP.
9: ¿Cómo es posible que después de una invasión al territorio español no se haya llamado a consulta al embajador, la embajadora de Marruecos?
6: Desde el gobierno enfrían cualquier tensión con Marruecos sobre esta cuestión y aseguran además que el acuerdo sobre extradición no se va a suspender.
4: Una mañana más pendientes de los incendios, hay previsión de lluvia en el norte. Esto puede ayudar a los servicios de extinción en Huesca, donde el fuego de las peñas de Riglos sigue fuera de control y ha obligado a nuevos desalojos esta madrugada. En el de Niebla, en Huelva, preocupa ahora sobre todo el flanco este.
6: El que avanza peligrosamente hacia Sevilla, hacia el municipio de Aznalcóllar, y por eso las autoridades están preparadas ya para posibles evacuaciones preventivas. La buena noticia, en las últimas horas, el flanco norte, uno de los que más preocupaba, le ha dado un respiro a los equipos de extinción. Antonio Sanz, consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía.
10: Se ha conseguido consolidar ya la zona norte, lo cual es una gran noticia, que nos permite también volcar todos los efectivos en lo que es el desarrollo aún activo de la zona este.
6: El perímetro del incendio de Niebla alcanza ya los 100 kilómetros, afecta a más de 31.000 hectáreas y mantiene a más de 650 vecinos fuera de sus casas. En Huesca, esta madrugada se han tenido que desalojar 4 localidades más por una reproducción en la cola del incendio, 130 personas. Este jueves las llamas han amenazado los 2 monasterios de San Juan de la Peña, cuna del Reino de Aragón, obligando a trasladar algunos bienes al Museo de Huesca. Este fuego ha quemado ya más de 9.000 hectáreas.
4: Pasó año y medio en la cárcel de forma injusta por un crimen que no cometió. En abril, el Ministerio de Igualdad le otorgó la medalla a la promoción de los valores de igualdad y hoy, 14 de agosto, Dolores Vázquez va a ser la encargada de dar el pregón de las fiestas de su pueblo, de Betanzos, en A Coruña, donde tuvieron que pasar 26 años para que Dolores recibiera algo de reparación social. A Coruña, Erika Castro, buenos días. Buenos días.
11: Buenos días. Las fiestas de San Roque son de interés turístico nacional por su impresionante globo hecho a mano que lanzarán el domingo, pero lo serán también esta noche por su pregonera Dolores Vázquez. Loli, como las conocen sus vecinos, se refugió allí en Betanzos hace unos 7 años en su regreso a una España que la había convertido en objeto de odio público. Fue allí también donde recibió en 2025 su primer acto público de desagravio, el premio Úrsula Meléndez de Texera.
12: Debemos justicia. Dignidade e a calor que se foi arrebatada seguramente cando máis a necesitamos.
13: Esta sala está llena de amor, llenita de amor.
12: y yo voy a ser un poquito egoísta y quedármelo todo, todo para mí, todo para mí.
11: Esta noche volverá a recibir el cariño de todo un pueblo, un nuevo reconocimiento de una villa que la vio nacer hace 74 años y renacer tras años de rechazo.
4: Gracias, Erika, y gracias, Cristina Cerdeira.
13: Hasta luego.
4: Vamos ya al kiosco para leer la prensa del día. Empezamos por La Nacional. Marina Corredor, buenos días.
14: Buenos días.
4: Ceuta vuelve a ser portada, destaca la visita de este jueves del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska, pero también se habla mucho de ese refuerzo del ejército y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para prevenir una nueva entrada masiva.
14: Sí, El País subraya además la negativa de las comunidades dirigidas por el PP de incluir en la reunión sectoral de infancia la situación de los menores extranjeros no acompañados en la ciudad. También entrevistan a Antonio Maillo, el coordinador general de Izquierda Unida, sobre este asunto, que dice que hay una urgencia prioritaria con los solicitantes de asilo y los menores, y defiende también un cambio radical en las relaciones con Marruecos porque considera que ha cometido una acción criminal que ha provocado muertes en Ceuta. En El Mundo hablan precisamente sobre ese refuerzo de la frontera ceutí, tanto en el lado español como en el de Marruecos. Fuentes consultadas por este medio cuentan que no existen indicios suficientes de otra avalancha. Sin embargo, un experto policial en español en inmigración irregular explica a este medio que no podemos permitirnos el lujo, dice, de dudar de esta amenaza, aunque eso sí, no cree que ocurra de nuevo algo tan masivo. Uno de los editoriales del ABC califica de tacticismo personal el rechazo de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de rechazar esa comparecencia en el Senado del día 18. Dicen de Robles que tiene una presencia pública con un acreditado instinto de supervivencia, pero también le piden que cuente en el Senado toda la verdad sobre la crisis ceutí. Y en Público, Ruth Ferrero Turrión, profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos en la Universidad Complutense, califica lo ocurrido en Ceuta como una crisis política y geopolítica donde las personas migrantes se han convertido en un instrumento de presión, y pide que España aplique la ley para evitar presiones de Rabat, además de otros gobiernos europeos que no modifiquen, dice, las garantías que definen a un Estado democrático.
4: Hoy también nos fijamos en la prensa regional por esos incendios que golpean Huesca y Huelva.
14: Y en los medios oscenses destacan esa proximidad de las llamas al Real Monasterio de San Juan de la Peña. En el diario de Huesca cuentan la intervención de la Unidad Militar de Emergencias que entró en el monasterio considerado cuna del Reino de Aragón para salvar los restos de antiguos reyes de la provincia y otras obras de arte, y que se han llevado ahora mismo al Museo de Huelva. Y en Heraldo.es hablan con el hermano mayor de la Hermandad de San Juan de la Peña, con Félix Longas, sobre el rescate, al que ha agradecido la gran coordinación para evitar la que habría sido una pérdida patrimonial irreparable. Mientras, el diario de Huelva destaca los avances contra el incendio de niebla que intentan consolidar el terreno ganado y cerrar esas vías de propagación de fuego. Y en Huelva Información destacan en su portada que este fuego se perfila como el mayor desastre ambiental de Andalucía desde el fuego de Río Tinto de 2004. Destacan que Berrocal ya fue una de las zonas que más sufrió en este incendio de hace 22 años, donde perdió el 80% de su masa forestal y se vuelve a encontrar ahora entre las zonas más castigadas.
4: Y terminamos hablando un día más de la polémica compra del ático por parte de la Comunidad de Madrid. Según una investigación del diario.es, el director general de Planifica Madrid fue despedido, Planifica Madrid, la empresa que compró ese ático en Chamberí, fue despedido de otra entidad pública que ocultó adjudicaciones.
14: Y destacan que hasta 2016 Pedro Corbalán, el que fue gerente de la empresa de vivienda del Ayuntamiento de Las Rozas, y que según el auditor de cuentas de esta empresa pública, ocultó información en varias adjudicaciones en varios ejercicios 2013, 2014 y 2015, y dice que lo que impidió esa oportuna y adecuada fiscalización.
4: Marina Corredor, gracias, no te vayas muy lejos. Le digo que no se vaya muy lejos porque enseguida ponemos un poco de música, pero primero la prensa internacional que se ha leído a Isa Sánchez. ¿Qué tal, Isa? Buenos días.
15: Buenos días.
4: Y empezamos con esa última hora que llega desde el Reino Unido, donde Nigel Farage acaba de recuperar su escaño en Westminster, en el distrito de Clacton.
15: Sí, es la apertura de las cabeceras del país. El líder de Reform UK gana las elecciones parciales de Clacton con 22.293 votos. Mejora incluso los resultados de 2024, aunque su rival más sonado, Corbyn Face, cara basura, ha obtenido 9.455, más de lo que pedía. Un único voto para él era suficiente. La participación ha caído además al 44% frente a 58 de 2024. La lectura de la prensa británica rebaja el alcance político de esa victoria. The Guardian recuerda desde el titular que todos los grandes partidos se negaron a competir después de calificar la convocatoria de maniobra de Farage para sortear el escándalo por sus finanzas, y The Times mira ya al día siguiente con Farage de nuevo como diputado y esa investigación parlamentaria por el regalo de 5 millones de libras que no declaró y podrían acabar incluso en una suspensión y otra elección parcial. La noche deja además otro titular. Farage no acude a la proclamación, asegura que la policía le había alertado de una campaña organizada para boicotearle, aunque agentes de Essex han aclarado a la BBC que no recomendó a ningún candidato que se ausentara y que había desplegado un dispositivo suficiente para garantizar la seguridad.
4: En Estados Unidos la prensa destaca hoy otro frente de la guerra con Irán, el desgaste de la propia Marina norteamericana.
15: Y en concreto la creciente preocupación por las condiciones a bordo del portaaviones Abraham Lincoln, que lleva más de 250 días desplazado. El Washington Post, New York Times, la BBC hablan de escasez de suministros, comida a bordo que según el congresista demócrata Mike Levin se llegó a reducir a media taza de arroz y dos tortillas, con moho en las duchas, largos periodos sin agua caliente o sin jabón y problemas de salud mental que han llevado al menos a dos marineros a intentar saltar por la borda, según testigos, uno de ellos rescatado y evacuado para recibir atención médica. El Washington Post cita a los senadores demócratas que ya piden explicaciones al Pentágono. Será, según las últimas informaciones, el buque George Washington el que releve a este a Lincoln, cuyo regreso se viene aplazando desde mayo, mientras la Armada descarta un aumento de los casos de ideación suicida a bordo y justifican los cortes de suministro por las acciones en combate.
4: Sin irnos muy lejos, la prensa estadounidense recoge hoy un nuevo capítulo en la batalla de Trump contra la Universidad de Harvard.
15: Sí, un juez federal de Boston ha desestimado la demanda del presidente que acusaba a la universidad de no proteger a sus estudiantes judíos e israelíes del antisemitismo durante las protestas pro-palestinas en el país. Así lo recogen The New York Times, Wall Street Journal o Washington Post. El juez considera que los episodios aportados por el gobierno son demasiado aislados para demostrar una discriminación institucionalizada. The Washington Post habla del último revés para una administración que lleva más de un año tratando de forzar cambios en la universidad mediante la financiación federal, los visados de estudiantes extranjeros o las investigaciones por discriminación.
4: A Isa Sánchez, gracias. Son las 7:43, las 6:43 en Canarias. Momento de la música aquí en las mañanas, la música que pincha el equipo, que hoy pierde un activo de forma temporal porque se nos va de vacaciones Juan Antonio Aparicio. Hola, Juan.
13: Buenos días.
4: A ver qué nos traes.
13: Venga, hoy os traigo a la que es la mejor banda de música de este país.
4: Ha sorprendido mucho esto en la redacción de las mañanas, esta elección por parte de Aparicio.
13: Aquí hay que decir varias cosas. Digo, la mejor banda que ha dado este país, insisto, como es difícil...
4: Es tu opinión, la verdad, pero
13: es
4: bueno.
13: Es mi opinión, sí. Totalmente contrastada, no hay duda de ello. Y como no podía elegir una canción así, porque ¿a quién quieres más? ¿A mamá, papá? Esto es imposible. Entonces he traído esta canción que se llama Agosto. En honor a este mes y en honor también, bueno, pues a lo que decimos siempre, no a la viejuna que siempre suena esta, la música de esta sección, sino por decirlo así, clásicos.
4: ¿Hay más fans en esta mesa?
15: Bueno, para mí no es la mejor del
4: país. Para mí tampoco, la verdad.
15: Pero bueno, o sea, sí, fan así... De escucharla de vez en cuando.
4: Vamos, no, cero fan, no. A Isa Sánchez, a ver, Marina Corredor.
13: Yo a Marina creo... le gusta todo, o sea que Marina, sí, espero sí, sí. Que le guste, ver, por lo menos a tu padre que le guste.
16: A mi
13: que
16: padre seguramente
13: todo.
16: Sí, yo... Bueno.
4: Ojo, el... has conseguido que a Marina no le guste una canción.
13: Y en el control me están dando la total aprobación.
15: Sí, sí, sí, están levantando el dedo detrás del cristal.
4: Bueno, a mí me parece que están bien, no son mis favoritos, no creo que sea la mejor banda de la música de este país, pero bueno, como te vas de vacaciones, Aparicio, no nos vamos a ensañar más contigo. Además, disfruta mucho.
13: Es agosto.
4: Es agosto, efectivamente. Es. Disfruta mucho, te tenemos mucha envidia en realidad ahora mismo.
13: Ya llegará, ya llegará.
4: Venga, disuélvanse.
15: Hasta la vuelta.
4: 8:45, 7:45 en Canarias, tiempo para la información regional aquí en la antena de la Radio Pública.
5: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
16: Bon dia, divendres 14 d'agost, són 3:15 del matí. A les portes de la segona quinzena d'agost, avui serà una jornada de molt de moviment als aeroports i les carreteres catalanes. Molts comencen les vacances i ho faran acompanyats de calor intensa. El Meteocat ha activat avisos taronges al litoral i prelitoral, al Camp de Tarragona i Lleida, on el termòmetre pot arribar als 40 graus, un fet que ha disparat el risc d'incendi forestal a la meitat dels municipis catalans. Anem a conèixer la previsió del temps per avui, a Emet Noelia García. Bon dia.
17: Bon dia. Avui divendres a Catalunya, temperatures amb pocs canvis. Continuen molt altes de tot el territori, excepte litorals i zones altes de muntanya. Els termòmetres marcaran màximes de 41 graus a Lleida, 40 a Girona, 35 graus a Barcelona i 33 a Tarragona. Avui serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat. Molta tensió durant la tarda a la província de Lleida i als Pirineus. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Podran ser forts i amb calamar-se. Bufa vent fluix de component sud amb més intensitat al litoral. És una informació d'AEMET.
16: Pel que fa al trànsit, a hores d'ara, circulació intensa a l'AP7 a l'alçada de Sant Cugat del Vallès en direcció a Girona per una avaria amb un carril tallat i també a l'alçada de Metlla de Mar per un accident que també manté un carril tallat. A l'A2, un incendi en un vehicle a Pallejà i a la C15, un accident a Sant Pere de Riudebitlles provoca retencions. Salutacions del Sergio Lezcano, el control tècnic, i de qui us parla, Àlex Eloi. Començam. Ho dèiem, les altes temperatures s'intensifiquen avui amb una nova jornada de forta calor. El Servei Meteorològic de Catalunya activa a partir del migdia l'avís taronja al litoral i prelitoral de Barcelona, al Camp de Tarragona i la Plana de Lleida. Míriam Andreu, bon dia.
18: Bon dia. L'AEMET adverteix que els termòmetres es podrien enfilar fins als 40 graus a l'interior i fins als 34 al litoral durant les hores centrals del dia. Tot després d'una nova nit tòrrida a molts punts a la costa, a l'estació del Raval de Barcelona la temperatura no ha baixat en tota la nit dels 28,5 graus. Amb aquesta ja són 47 nits d'aquest estiu superant els 25 graus, rècord dels 20 anys de dades del Meteocat. Aquestes altes temperatures eleven considerablement el risc d'incendi forestal. Avui, més de la meitat dels municipis catalans, 525, estan en risc molt elevat d'incendi del Pla Alfa. A més, 38 de les 42 comarques catalanes tenen almenys un municipi en aquest nivell de risc i n'hi ha 6 que estan íntegrament en risc molt alt de tenir un foc. Són la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, la Conca de Barberà, el Garraf i el Moianès. Protecció Civil fa una crida a la màxima prudència i al sentit comú.
16: Gràcies, Míriam, i precisament la forta calor i la sequera, però també l'abandonament, són part responsables del fet que més d'un 10% dels arbres de Catalunya presentin un grau de defoliació superior al 40%, un percentatge que, segons els tècnics, és un indicador de debilitament forestal. Rosa Quillet.
19: Tècnics del Departament d'Agricultura alerten que, més enllà del canvi climàtic i de l'aparició d'espècies exòtiques, l'abandonament de la gestió forestal tradicional és un dels factors que més contribueixen a augmentar la vulnerabilitat dels boscos davant plagues i fenòmens meteorològics extrems. Jorge Heras, cap de la secció de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura, en declaracions a la CN.
20: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, però també pluies torrencials, gelades i tal. Després, la globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes són poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
19: Mentrestant, els boscos catalans encara arrosseguen els efectes de la sequera acumulada entre el 2021 i el 2024, tot i que ja es comencen a detectar alguns signes de recuperació.
16: Ho dèiem també a la portada. Avui s'encerta un cap de setmana amb molt de moviment als aeroports catalans amb motiu de la segona quinzena d'agost, tot enmig de la vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa que, recordem, ofereix assistència en terra, avions, passatgers i càrrega a diverses companyies, que a l'aeroport del Prat deixa un balanç ja de 3.000 maletes sense entregar i una vintena de vols diaris cancel·lats. Anna Banyeres.
2: I la direcció de la companyia continua sense atendre les demandes del personal, com explica a Ràdio 4 Esther García, delegada sindical.
3: Ells sabran el que fan i nosaltres sabem el que fem. Llavors, ja aixecaran el telèfon quan ho considerin, si ho consideren.
2: Insisteixen que la seva intenció no és perjudicar el passatger, però que mantindran la vaga indefinida perquè defensen drets laborals davant de torns abusius, manca de formació i falta de personal.
3: Són reivindicacions de prevenció, de seguretat, de dignitat. És que qui no estarà d'acord amb això, no? Portem 2 anys perdent condicions que teníem i llavors, bueno, la plantilla està responent molt bé.
2: L'aturada, que coincideix amb un dels mesos de major operativa a l'aeroport del Prat, ja suma gairebé 200 vols cancel·lats en una setmana, a banda de 3.000 maletes i llargues cues als mostradors.
16: De l'avió al tren, perquè les plataformes del tren demanaran responsabilitats a Renfe pel col·lapse que es va viure en algunes estacions i convois després de l'eclipsi solar. La companyia demana disculpes als usuaris afectats, però diu que va actuar correctament. Tarragona, Pilar Ribas.
0: Les plataformes d'usuaris del tren acusen la companyia de manca de seguretat pel col·lapse que es va produir després de l'eclipsi.
21: No vam passar alguna desgràcia pues, perquè vam tenir aquesta sort, però els trens se van desbordar, la gent va col·lapsar, va haver gent que es va quedar sense poder tornar a casa, anaven els que van pujar els trens com a llaunes de sardines.
0: També acusen la companyia de manca de previsió. Anna Gómez, de Dignitat a les Vies.
22: Va ser un desastre. Va ser com si realment a l'eclipsi hagués sigut alguna cosa inesperat que ningú s'hagués preparat. Van demanar a la gent que no anés amb cotxe. Era un dia per assegurar-se que el transport públic estaria a l'alçada.
0: El gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, nega les acusacions.
23: La seguretat sí que va haver-hi. De fet, el que es va fer a Tarragona estava pactat amb Mossos. I planificació. Es va fer tota la planificació possible que vam poder. Tots els trens que passaven per la zona de Tarragona, tots anaven en doble composició. I no vam poder posar més trens, que ja ens hagués agradat, perquè no tenim més trens.
0: Per tot plegat, les plataformes demanaran responsabilitats.
16: En plana econòmica, cop a la butxaca en ple estiu. La inflació es dispara fins al 3,5% al juliol a Catalunya, la taxa més alta en 2 anys. Al darrere hi ha, sobretot, l'encariment dels carburants pel bloqueig de l'estret d'Hormuz. Climent Sabater.
24: Una pujada del preu dels combustibles que en el cas del gasoil supera el 15%, el que ha fet que el govern recuperi la rebaixa fiscal de 20 cèntims per aquest carburant a partir de setembre, com està previst en el decret de mesures per pal·liar l'impacte del conflicte de l'Orient Mitjà en la inflació. Un mecanisme que hauria d'ajudar a contenir els preus a la tardor, com apunta el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers EFTA, Josep Soler.
25: És probable que si s'allarguessin aquestes mesures o se suprimís aquest procés d'eliminació progressiva, doncs veiéssim la inflació una mica millor.
24: Com la benzina ha pujat un 7%, per sota del 15%, mantindrà el descompte de 5 cèntims i no de 20, com el gasoil. Amb tot han estat els carburants i també la llum, amb més despesa per les onades de calor, els que han disparat els preus 3 dècimes fins al 3,5% al juliol, una taxa que no veiem des del maig de 2024. Per contra, els aliments resisteixen l'embat de la inflació, moderen la pujada a l'1,6%, un mínim de 2021.
16: Repassam ara altres notícies en format breu. Salut Pública manté sota vigilància 3 persones a Catalunya que han estat contactes estrets d'un cas importat d'antivirus Andes. Totes 3 es troben bé, sense símptomes i amb les primeres proves negatives.
18: El cas principal, un viatger procedent de l'Argentina, ja està recuperat i les proves confirmen que no pot transmetre el virus. Els contactes continuaran en quarantena domiciliària i amb seguiment diari mentre s'esgota el període d'incubació. En cas de ser positives, serien ingressades a la unitat especialitzada de l'Hospital Clínic de Barcelona. Salut Pública que insisteix que el risc per a la població general és extremadament baix.
16: En les darreres hores hem de lamentar 2 nous ofegaments, el d'una dona de 84 anys en una piscina de Castelldefels i un home de 78 a la platja Gran de Palamós.
18: Pel que fa a la dona, els serveis d'emergències van intentar reanimar-la, però sense èxit. Es tracta de l'onzena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. De la seva banda, l'home de Palamós ha patit una indisposició mentre es trobava dins l'aigua i tot i que els seus acompanyants l'han tret del mar i han avisat als serveis d'emergència, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Ja són 19 les persones que han mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany.
16: La Guàrdia Civil i la Policia Federal de Bèlgica han detingut a Badalona un fugitiu internacional buscat a 31 països per tràfic de drogues.
18: Les autoritats belgues el buscaven des de 2025 per tràfic de drogues, blanqueig de capitals i per liderar una organització criminal. El detingut residia al districte de Sants a Barcelona des de mitjans de 2025, on s'ocultava amb el suport de col·laboradors que li facilitaven documentació falsa, mitjans de transport o protecció personal.
16: En esports, el Barça arriba a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al PSG per gairebé 50 milions d'euros. Jorge Agüero, bon dia.
1: Bon dia. Un acord que ha pogut confirmar aquesta casa i que convertirà a l'heroi del Mundial en jugador del Paris Saint-Germain com a tard aquest cap de setmana. No es maneguen xifres oficials, però finalment l'operació podria haver-se tancat al voltant de 48 milions i mig d'euros sense cap suplement variable. Resolta la sortida de Ferran Torres, doncs, el proper objectiu. L'objectiu ara de Deco i la seva secretaria tècnica és el tancament del fitxatge de Rodri després de dues ofertes rebutjades pel Manchester City, tot i que des del club blaugrana afirmen que l'acord amb el campió del món es manté i també la negociació amb el club anglès.
16: A l'Europa de natació, Espanya ha quedat quarta en els relleus del 4% en què participava el nadador de Sant Pere de Ribes, Luca Hawk, juntament amb Miguel Pérez, César Castro i Sergio De Celis. I a l'europeu d'atletisme, Jael Sakura Bastu no aconsegueix medalla i es queda a 4 dècimes del podi dels 200 metres. La velocista santcugatenca acredita 22 segons i 69 centèsimes i repeteix la setena plaça de l'europeu de Roma. Tampoc hi ha hagut sort per Marta Mitjans, que no ha pogut classificar a la semifinal dels 800 metres. De la cultura. Avui es donarà el tret de sortida a la Festa Major del barri de Gràcia amb la lectura a partir de les 7 de la tarda del pregó a càrrec del periodista de Ràdio Televisió Espanyola, Vicenç San Clemente. Originari d'aquest barri, per San Clemente representa molt haver estat escollit pregoner.
6: Molt bèstia, perquè vaig néixer allà, he crescut allà, la meva adolescència va ser allà i després amb la família vam passar per 6 corresponsalies, però sempre sabent que hi havia un lloc on tornar, on els amics ens esperaven, en el lloc de sempre, i gairebé amb les mateixes converses. Saber que tens una base, no? I això emocionalment, pues, és bestial.
16: San Clemente, que va ser director de Ràdio 4 entre 2019 i 2021, ens ha avançat que el pregó parlarà de problemàtiques actuals com l'emergència habitacional, climàtica o de salut mental. I més qüestions. El municipi de Creixell torna a convertir-se en gran escenari d'il·lusionisme amb la tercera edició del Festival Creixell Màgic. Marta Orquín.
7: De mags clàssics amb barret de copa i vareta màgica a informals com Shadow el Mago, que vesteix gorra i caçadora de pell.
8: ¿Dónde está el móvil? ¿En qué bolsillo tienes el móvil?
9: Lo tenía aquí, pero ya no lo tengo.
7: De números de carterisme a la màgia còmica, la visual, la infantil, el mentalisme o els jocs de mans. D'espectacles de màgia n'hi ha de molts estils i per a totes les edats, una varietat present al Creixell Màgic, que en tres edicions ha posat el mapa de l'il·lusionisme a aquest municipi de la Costa Daurada. Shadow el Mago és el seu director artístic.
10: La màgia, com cualquier arte, siempre tiene que ir innovando y modernizándose. Nosotros siempre apostamos por estilos nuevos, distintos cada año. Es genial que la gente cada vez que venga al festival pues tenga magia distinta, ¿no?
7: El cartell d'enguany compta amb noms reconeguts i mediàtics, com el campió del món de mentalisme Javier Botía.
26: Esta es la palabra que yo he visto en su mente.
7: O el trio d'asos que reuneix la gran gala internacional de dissabte. Veurem en acció el campió mundial de màgia Héctor Mancha, el campió d'Europa de grans il·lusions Raúl Black i el viral Shadow el Mago. El secret? Domina l'escenari.
10: Creo que lo primordial o lo principal es el carácter. Al final es el carisma lo que hace que se diferencie un mago, ¿no?
27: A ver si te voy a convertir en conejo y te vas a estar tocando toda la vida, ¿eh?
7: La màgia còmica de Karim i el veterà Enric Magú, protagonista de la gala infantil, són altres atractius d'un festival que portarà també l'il·lusionisme al carrer amb espectacles gratuïts de Màgic Andreu, Álvaro Cortés, Mati Poppins o Dani Coins.
16: I avui marxem amb la música de Maria Jaume.

0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bona tarda, tot i que la previsió a partir de la tarda és que apareguin ruixats al Pirineu i afluixi la calor, de moment a tot Catalunya, tret de les Terres de l'Ebre i la Vall d'Aran, a l'alerta per altes temperatures i sobretot per risc molt elevat d'incendi. Avui hi ha més de 500 municipis en perill molt alt i 259 en perill alt. Les autoritats insisteixen en el missatge de vigilar les activitats en el medi natural i fer cas de les indicacions i restriccions de les autoritats. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, en declaracions a Ràdio 4.
2: Sobretot és una crida a no confiar-se perquè doncs, encara estem en una situació o les altes temperatures que venim acumulades de molts dies i amb la sequera que tenim encara, doncs ens trobem en una situació que, per exemple, els mapes d'avui ens diuen que pràcticament tot el país el tenim en nivell alt o molt alt d'incendi forestal.
1: Tot plegat en un cap de setmana de molts desplaçaments per un d'inici de vacances, per d'altres de tornada. Per aquest motiu s'han reforçat els controls per carretera, també el nombre de trens. L'aeroport del Prat viurà una de les jornades de més moviments, amb més de 3.300 operacions programades entre dissabte i diumenge, a banda de les gairebé 1.150 d'avui divendres.
3: Doncs a Nissa anem a fer el mateix que l'any passat, que ens va agradar molt, i tornem. Fem base a Nissa.
4: Re, ara marxo cap a Nova York.
5: Ja, per l'estima toca volver a treballar.
1: El gremi hoteler, cases rurals i càmpings fan un balanç molt positiu de la primera quinzena d'agost, sobretot a Lleida i Tarragona, per l'empenta de l'eclipsi de sol, i sembla que l'ocupació per a la segona meitat, de més, serà igual de bona.
6: Aquesta segona quinzena segurament estarem al voltant del 80-85% d'ocupació, que són bones ocupacions fins a quasi bé entrat el mes de setembre.
7: Aquest any no és bon, però tenim unes bones previsions i un bon nombre de reserves.
8: Si hi ha algú que anul·la o algú que no ve o que s'acaba omplint, vull dir, els establiments estan treballant molt, tant el que és allotjament com restauració, hi ha gent per tot arreu i vull dir, s'està fent un superbon agost.
1: Tot a punt per l'inici de les Festes de Gràcia, una de les cites més esperades de l'estiu a Barcelona. A aquesta hora, i mentre els veïns ultimen els guarniments dels carrers buscant aconseguir el primer premi, els bombers tenen tots els dispositius organitzats, tot després de comprovar els accessos i, sobretot, les sortides d'aigua. Gerard Prades, cap d'unitat de bombers de Barcelona.
9: No és un dispositiu que es faci només per si hi ha algun incident en el que són els guarniments, en les festes, sinó per qualsevol actuació que s'hagi de dur a terme en els diferents habitatges de la zona.
1: I qui també ho té tot a punt per donar el tret de sortida a les 7 de la tarda és el pregoner, que enguany és el nostre company Vicenç San Clemente. Ell mateix ens avança les línies del seu discurs.
10: Gràcies, únic. És un poble. És vincle. És convivència. I estem en uns moments molt greus per algunes emergències. I jo crec que s'ha de tocar tot i finalment desitjar bona festa.
1: Doncs tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda, abans, però, tota la informació de serveis. Coneguem com se circula aquesta hora. Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. De moment, aquesta hora, pel que fa a aturades, destacarem un tram que es manté des de fa ja una estona aquest matí, tant a l'autopista AP7 com també a la Nacional 2. Les dues van plenes a l'altura de la Jonquera en sentit nord fins a la frontera. Aquí, en aquest punt, tot aquest tram va molt atapeït, tant l'autopista com també la Nacional. A banda d'aquest tram, en general, no hi ha massa aturades, no hi ha massa moviment. Únicament destacarem un tram d'uns entre 1 i 2 quilòmetres de lentitud, aturades a l'autopista AP7, en aquest cas a l'altura de Bellaterra, és a dir, Cerdanyola del Vallès, en sentit sud i és a causa d'un vehicle avariat. Això sí, està ja retirat al voral. També augmenta un palet al trànsit a les dues rondes, sobretot es nota la zona afectada per les obres entre Horta i Vall d'Hebron en els dos sentits de la marxa. És tot, bona tarda.
1: També expliquem que per obres de pavimentació des d'aquesta nit a les 10 i fins diumenge 16 a la mitjanit, dels tres carrils de la Ronda de Dalt només en quedarà un. Es tallaran els accessos 13 i 14 en sentit dels dos sentits i es recomana l'ús de vies alternatives. I la previsió del temps, Emet Noelia García.
12: Avui divendres a Catalunya continuem amb molta calor i altes temperatures. Serà això sí l'últim dia amb temperatures tan altes, ja que durant el cap de setmana baixaran notablement. Avui de moment màximes de 41 graus a Lleida, 40 a Girona, 36 graus a Barcelona i 33 a Tarragona. Predomina el sol i el cel clar, però aquesta tarda al Pirineu possibles ruixats i tempestes.
1: Poden continuar informats en aquesta sintonia també a la web rtv-e.cat. Bona tarda.
0: Avance Informativos Territoriales. La información más cercana en Radio Nacional de España.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ceuta vive horas de inquietud ante el nuevo llamamiento que circula por redes sociales animando en las próximas horas a una nueva entrada masiva coincidiendo con el festivo del 15 de agosto en España. El CNI da credibilidad a esos mensajes y la vigilancia se ha reforzado a uno y a otro lado de la frontera. Enseguida estamos allí, pero antes vamos a echar un vistazo a las carreteras. Cambio de quincena que coincide además con el puente de agosto. Es uno de los fines de semana con más movimiento del año. Se esperan más de 5,5 millones de desplazamientos. Dentro de una hora se pone en marcha la operación especial de tráfico. Vamos a ver si ya se está notando. DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, se nota ya ese aumento en la circulación. De hecho, varios accidentes están complicando aún más el tráfico. Cortada ya la salida de Valencia en la 7 en Benifayó, al igual que en Sevilla. Otro alcance dificulta la AP4 en los Palacios y Villafranca y generando retenciones ya en ambos sentidos. En Ávila, igual, tráfico lento por la 6 en Arévalo, ya hacia Galicia, como en Lugo, la 6 en la zona de Becerrea, sentido León. También en Cantabria, la 67 en Reynosa, dirección Madrid, como en Guipúzcoa, complicada la AP8, tanto en las zonas de Irún como Zarauz, todo ello hacia Donosti. Ya la entrada a Valencia, la 3 en Loriguilla, como la salida por Buñol, y también en Andalucía, complicada en Málaga, la 7 en Fuengirola, Marbella y San Pedro Alcántara, todo ello en ambas direcciones, como en Cádiz, la 7 en Guadacorte, también en ambos sentidos, y finalmente en Jaén, la 44 en la zona de Carchelejo, también con dificultades ya en ambas direcciones.
0: Dentro de un momento les contamos también cómo se presenta el tiempo, pero antes repasamos algunas de las noticias que nos deja este 14 de agosto, empezando por la prórroga para la central nuclear de Almaraz. El gobierno autoriza la ampliación de su vida útil 2 años más, va a estar en funcionamiento hasta mediados de 2030. El ministerio insiste en que es una medida excepcional por la inestabilidad energética derivada de las guerras de Ucrania y Oriente Próximo y que no cambia el plan de cierre de todas las plantas del país para 2035. Radio Nacional en Cáceres, Patricia Hernández.
3: El Ministerio ha renovado la autorización de explotación de las unidades 1 y 2 de la central de Almaraz tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear emitido el pasado mes de julio. Defiende que esta prórroga tiene un impacto muy limitado sobre los objetivos de política energética del país. Además, no supondrá un coste adicional ni a los consumidores ni a los presupuestos generales. Borja Romero, presidente del Comité de Empresa de la Central, y Francisco Blanco, presidente de Fondenex.
4: La gente está con celebración, muy emocionada, como no era de otra manera. Lleva muchos meses esperando esta noticia.
5: Desde este momento hacemos responsable al gobierno, al presidente del gobierno y a la ministra de Transición Ecológica de cualquier accidente que pueda suceder en la central nuclear de Almaraz.
3: Según el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, la central es segura para las personas.
0: Sumar, socio de gobierno, rechaza la prórroga, dice que responde a presiones empresariales y que rompe un compromiso con la ciudadanía. El PP, por su parte, cree que es insuficiente, un parche que no arregla, dicen, el fracaso de la política energética del gobierno. En sus redes sociales, Alberto Núñez Feijóo celebra la noticia, aunque critica que la rectificación haya llegado de tapadillo. Se lo reprocha también el vicesecretario Jaime de los Santos.
6: Ni siquiera la ministra ni nadie de su gabinete salen a explicarnos este cambio de opinión, como tampoco, les recuerdo, nos explicaron el porqué.
0: Estamos ya en Ceuta, ambos lados de la frontera, como les decimos, tanto Marruecos como España han intensificado la vigilancia ante el llamamiento en redes sociales a protagonizar una nueva entrada masiva mañana 15 de agosto. Rabat ha instalado nuevas alambradas y concertinas. Interior ha reforzado la presencia de agentes, al tiempo que insisten que cualquiera que entre de forma irregular será expulsado. Vamos a ver cómo está el ambiente a esta hora en el paso fronterizo del Tarajal. Ahí está Teresa Jiménez, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Control, vigilancia y expectación son las tres palabras que definen a esta hora el paso fronterizo del Tarajal. Desde aquí vemos trasiego de vehículos de Policía Nacional y Guardia Civil, agentes en los accesos, también del Ejército, un despliegue que se percibe superior al habitual, pero la zona de momento está tranquila. Las cifras nos permiten dimensionarlo. En el lado español ya hay más de 800 policías nacionales y más de 700 guardias civiles, que es ese refuerzo que se anunció para la frontera. Ahora mismo vemos grupos de chicos marroquíes que se bajan a la playa a refrescarse, luego se irán al monte de este paso fronterizo del Tarajal. 600 migrantes han regresado en las últimas 24 horas. Sobre las 2 menos 20 hemos visto tres chicos jóvenes cruzar a pie hacia Marruecos. En el lado marroquí del Tarajal también sabemos que hay un importante despliegue en las fuerzas de seguridad con patrullas por tierra y vigilancia en las inmediaciones del paso y nuevos elementos de contención.
0: Gracias, Teresa. El presidente Ceutí pide al gobierno que acelere al máximo la devolución de las más de 5.000 personas que siguen en la ciudad autónoma. Juan Jesús Vivas ha recibido esta mañana la visita del presidente del Senado tras reunirse con él. Ha dicho que la situación es insoportable, que la seguridad de Ceuta no puede depender de terceros y ha pedido reforzar la presencia del Estado.
8: No puedo entender que si una parte de nuestro territorio es invadida con la entrada de 80.000 personas, no haya un mecanismo legal que permita una actuación expeditiva e inmediata para la devolución de estas personas que entraron de manera ilegal e irregular en este territorio.
0: Nos ocupamos ya de los dos grandes incendios que arden ahora mismo en nuestro país. La situación sigue siendo muy preocupante tanto en Niebla como en las Peñas de Riglos, en Huesca. Luis Ortín, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Echamos primero un vistazo al incendio en el Prepirineo aragonés, que en las últimas horas casi ha doblado el número de hectáreas afectadas, ya son 11.000 y ahora mismo hay más de 900 evacuados porque se acaba de enviar un SALERT para desalojar otro municipio. Buscamos más datos. Alejandro Navarrete, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Preocupación máxima hoy en Aragón por el complejísimo incendio de Riglos. Unos 900 vecinos de hasta 18 poblaciones permanecen desalojados. La última, Atarés, que hace unos minutos ha recibido, como decías, un SALERT y no se descarta nuevos desalojos. Presidente de Aragón, Jorge Azcón.
11: La preocupación sigue siendo máxima. El día de hoy es un día extraordinariamente importante para contener el incendio, sobre todo en lo que es el flanco derecho, y la verdad es que vamos a confiar en que la meteorología nos ayude.
10: Las altas temperaturas y el viento de hoy no acompañan. La esperanza está puesta en las lluvias de mañana y el despliegue de medios no tiene precedentes en la historia reciente de la comunidad. Más de 500 efectivos, 35 medios aéreos y se han pedido más a Francia. El teniente general de la UME es Javier Marcos.
12: Con los informes que tengo de mis unidades, podemos decir que no hay ningún punto, ningún flanco, ninguna zona, ningún frente, como lo quieran llamar, fuera de capacidad de extinción. El trabajo en equipo está funcionando.
10: El fuego se ha quedado a las puertas de los emblemáticos monasterios de San Juan de la Peña, cuna del antiguo Reino de Aragón.
9: Y el fuego de niebla en Huelva sigue descontrolado, es ya el más grave de la historia reciente de Andalucía, con 31.000 hectáreas quemadas, 660 vecinos están desalojados. Las tareas de extinción se centrarán ahora en el flanco este, pero la tarde pinta difícil. Fernando Maestre.
13: Sí, a esta hora todas las miradas están puestas precisamente en ese flanco este. El casco urbano de Aznalcóllar está alejado de las llamas, pero desde aquí vemos un cielo completamente cubierto por el humo. Más al norte, el fuego continúa activo después de superar ayer la carretera del Álamo y avanzar por la sierra. Ahora mismo, los equipos trabajan por tierra y aire para estrechar ese frente y evitar que siga ganando terreno. Entre los vecinos, inevitablemente, vuelve el recuerdo del incendio que ya castigó esta zona en 2004.
14: No hay nada, tienen olvidada la sierra en todas las provincias. Y ahora cuando hay esto, ahora se vuelca todo el mundo aquí. Ahora ya no hay solución.
15: Si es que el fuego está todavía, la llama y los focos. Es que va a haber ganas de fiesta. El pueblo de Aznalcóllar ya no tiene ganas de fiesta ahora mismo.
16: Cuidamos nuestra sierra y el pueblo pues está. El pueblo está muy caído.
13: La preocupación se desplaza ahora hacia el noreste del municipio. El humo alcanza ya Gerena, el Algarrobo y las Pajanosas, donde Emergencias pide cerrar puertas y ventanas y reducir las actividades al aire libre. Aquí, en Aznalcóllar, el núcleo urbano sigue por ahora fuera de peligro.
9: Gracias, estaremos pendientes de cómo el tiempo condiciona los incendios. Jornada de mucho calor la de este viernes con 13 comunidades en aviso. Y atención porque en buena parte del país hoy habrá que sacar también el paraguas. Rosa Basteiro, buenas tardes.
17: Eso es, buenas tardes. Se avecina un descenso progresivo de las temperaturas por la formación de una dana a partir de una vaguada atlántica que traerá chubascos y tormentas a lo largo del fin de semana y que podrán ser intensas con granizo y fuerte viento en diferentes puntos del norte, este e interior peninsular. Esta tarde ya se dejará notar, como indica el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, en zonas de montaña del norte y en Levante, Rubén del Campo.
18: De hecho, en puntos del sur de Aragón, este de Castilla-La Mancha e interior de la Comunidad Valenciana, los chubascos podrán ser muy fuertes y provocar algunas inundaciones locales.
17: Hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora podrían caer en el interior de Valencia. Las temperaturas comienzan a bajar, pero este viernes continúa el calor intenso en gran parte del territorio, con más de 36 grados en la meseta norte y por encima de los 38 en el centro, este y sur del país.
9: Del exterior, 280 muertos y cerca de 400 desaparecidos en Colombia por el terremoto. Los rescatistas siguen en su empeño de encontrarlos con vida, aunque las probabilidades bajan. Santiago Barnuevo, buenas tardes.
19: Buenas tardes. Colombia amanece a punto de cumplirse 96 horas desde el seísmo y ahora es momento de trabajar para encontrar a esas casi 400 personas que permanecen desaparecidas, aunque como explica su responsable de emergencias, cada vez hay menos esperanza.
20: Lamentablemente estamos llegando a un tiempo que la probabilidad de encontrar sobrevivientes se va agotando, pero la consigna es no dejar de buscar.
19: Entre rescatistas y voluntarios intentan obrar lo que ya sería algo así como un milagro. La maquinaria pesada empieza ya a remover esos escombros bajo los que se ha perdido toda esperanza tras un terremoto que ha destruido más de 10.000 viviendas y dañado otras 65.000. El gobierno estima por ahora que hay más de 44.000 familias afectadas.
0: Y en los deportes se acabó la espera. Mañana empieza la Liga en Primera y Segunda División. Rubén Sánchez, buenas tardes.
1: Buenas tardes, así es. Mañana se disputarán 5 encuentros en la categoría de plata que arranca con total normalidad, no así en Primera División, en la que solo se disputarán 2 partidos. La Liga dará el pistoletazo de salida con el Alavés Getafe a las 7:30 de la tarde y le seguirá el Sevilla Rayo Vallecano a las 9:30 de la noche. El domingo, 4 encuentros en Segunda, mientras que en Primera turno para el Racing de Santander Villarreal y el Español Levante.
0: Con esto y más volvemos a partir de 9:30.
21: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5. Anna Bañeres.
22: Bona tarda. A Catalunya, amb avisos per calor intensa i per ruixats intensos a la tarda, sobretot a la zona del Pirineu, però de moment les altíssimes temperatures i sobretot la baixa humitat ens situa en risc molt alt d'incendi a gairebé tot el territori. Només queden fora de perill les Terres de l'Ebre i la Vall d'Aran. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil a Ràdio 4.
23: Sobretot és una crida a no confiar-se perquè doncs, encara estem en una situació, les altes temperatures que venim acumulades de molts dies i molts dies i amb la sequera que tenim encara, doncs ens trobem en una situació que, per exemple, els mapes d'avui ens diuen que pràcticament tot el país el tenim en nivell alt o molt alt d'incendi forestal.
22: Tot plegat en un divendres, vigília del festiu del 15 d'agost, que tot i caure en cap de setmana hi ha previsió de milers de desplaçaments en cotxe, tren i avió. Avui l'aeroport del Prat té programades més de 1.300 operacions i fins a 3.300 entre dissabte i diumenge. I és que s'assuma que la meitat de mes és punt d'inici o final de vacances.
24: Doncs a Nice anem a fer el mateix que l'any passat, que ens va agradar molt i tornem. Fem base a Nice.
25: Res, ara marxo cap a Nova York. Ja, per la setmana toca volver a treballar.
22: Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4 amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos a les vies de sol, Albert Bacas de control central. De seguida en parlem de tot abans, però la informació de serveis. Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
26: Hola, bona tarda. De moment, l'únic punt on es mantenen retencions aquest matí és a la Jonquera, tant a l'autopista AP7 com a la Nacional 2, amb uns 4 o 5 quilòmetres intermitents en aquestes dues vies en sentit nord, en sentit de França. A la resta de trams de la xarxa viària, en general, no hi ha massa complicacions, únicament a les dues rondes hi trobarem algun tram amb lentitud, amb alguna aturada, en el cas de la ronda de dalt entre Horta i Vall d'Hebron, en els dos sentits de la marxa, i en el cas de la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot. Bona tarda.
22: També expliquem que estan interrompudes les línies R11 i R2 Nord de Rodalies entre Sant Andreu i Granollers, Barcelona, per l'atropellament d'una persona. S'ofereix a aquesta hora un servei alternatiu per carretera. I la previsió del temps, Emet, Noelia García.
27: Avui divendres a Catalunya continuem amb molta calor i altes temperatures. Serà això sí l'últim dia amb temperatures tan altes, ja que durant el cap de setmana baixaran notablement. Avui de moment màximes de 41 graus a Lleida, 40 a Girona, 36 graus a Barcelona i 33 a Tarragona. Predomina el sol i el cel clar, però aquesta tarda al Pirineu possibles ruixats i tempestes.
21: Edició migdia. Anna Bañeres.
22: Continua avui la calor intensa a Catalunya i tot i que a hores d'ara només estem pendents de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, on els bombers segueixen treballant per extingir un foc que ha cremat 8 hectàrees de terreny forestal, afectant l'espai natural protegit del Montmell Marmellà. Estem en risc molt elevat d'incendis, per això Protecció Civil ha posat en prealerta l'Infocat i recorda la necessitat de tenir molta cura i no fer cap activitat que pugui provocar espurnes que ràpidament podrien provocar un incendi forestal. Una situació, però, que podria millorar una mica amb les pluges previstes per aquest cap de setmana. Marga Esparza.
28: Les onades de calor que pràcticament no ens han deixat durant tot el que portem d'estiu han provocat una gran sequera. Protecció Civil ha posat en prealerta l'Infocat per elevat risc d'incendis. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, en declaracions a Ràdio 4.
23: Les altes temperatures que venim acumulades de molts dies i amb la sequera que tenim encara, doncs ens trobem en una situació que, per exemple, els mapes d'avui ens diuen que pràcticament tot el país el tenim en nivell alt o molt alt d'incendi forestal.
28: Les pluges previstes per aquest cap de setmana poden donar una mica de respirar als boscos.
23: Aquest cap de setmana es disminuiran dos factors, la sequetat, perquè hi haurà aquestes pluges més o menys extenses, i la baixada de temperatures a una temperatura més normal perquè tocaria a l'època de l'any. Però, clar, si baixem aquests dos factors, sí és important que ens doni una miqueta de respir amb tantes onades de calor i molts dies en alguns indrets sense ploure.
28: Però mentrestant, per avui continuen les altes temperatures i per això cal també que les persones evitin sortir durant les hores centrals del dia, no fer esports a l'aire lliure i protegir de la calor les persones més vulnerables.
22: Un escenari de calor i de risc d'incendi coincident amb el cap de setmana del festiu del 15 d'agost, una data marcada pels milers de desplaçaments perquè molts inicien o finalitzen les seves vacances. De fet, s'ha reforçat els efectius de Mossos a les carreteres, s'han disposat de més trens i l'aeroport del Prat té previst des d'avui fins diumenge unes 5.000 operacions, sense oblidar que coincideix amb la vaga indefinida del personal de Ground Force, que és la companyia que ofereix serveis de terra a les companyies aèries. Anem fins a la TU de l'aeroport del Prat. Pau Alemany, bona tarda.
2: Bona tarda. L'alegria i els nervis dels qui marxen de vacances s'entremesclen amb la nostàlgia dels qui ja les han acabat, en un tràfic constant de passatgers per la terminal de l'aeroport. L'afluència a hores d'ara s'ha reduït respecte al matí, on la zona de facturació mostrava llargues cues i alguna urgència per arribar a temps al vol. I és que aquesta operació sortida està marcada per la vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa que gestiona les maletes d'algunes companyies, un fet que ha causat algunes incidències entre els passatgers.
3: Clar, ens han reubicat a un vol d'aquesta tarda, que nosaltres al final acabem arribant al nostre destí com un dia i pico, dos més tard.
4: L'any passat, quan vaig venir, van trigar 10 minuts. I aquest any han trigat, sí, uns 45 minuts. Bueno, no, el viatge ha anat força bé, però la maleta han trigat molt.
2: I és que, de moment, la vaga deixa un balanç de més de 200 vols cancel·lats, Frankfurt i Malta aquest divendres, i 3.000 maletes afectades.
22: El turisme no afluixa i les reserves hoteleres tampoc. Si la primera quinzena ha estat molt positiva, marcada per l'eclipsi, sobretot a Lleida i Tarragona, les previsions per la segona quinzena de mes s'estimen a la mateixa línia. Així ens ho expliquen des de les diferents demarcacions.
5: A Tarragona es preveu una ocupació mitjana del 80-85% durant la segona quinzena d'agost, tant en hotels com en càmpings i apartaments turístics de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Són xifres similars a les de les dues últimes campanyes. Segons Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona.
6: Des dels darrers anys estem notant que, així com abans la temporada més alta era de 15 de juliol a 15 d'agost, avui en dia estem notant que el juliol li costa més arrencar, pel que sigui, i que l'agost es confirma una mica més fins a final de mes. Vol dir que aquesta segona quinzena segurament estarem al voltant del 80-85% d'ocupació, que són bones ocupacions, fins a quasi bé entrat el mes de setembre.
5: En aquest període destaca un repunt del turisme familiar espanyol i, en canvi, hi ha una baixada del mercat francès i alemany en relació al 2025. Pel que fa a la primera quinzena d'agost, s'ha tancat amb una ocupació similar a la del mateix període de l'any passat, d'entre el 85 i el 95%. I en cases rurals, la primera quinzena s'ha tancat amb una ocupació del 80%, puntualment ha estat ple en l'eclipse, i la segona experimentarà una baixada fins a arribar al 60%, segons a Turebre.
7: A Lleida, tot i que aquest any, el 15 d'agost, no es pot perquè cau en cap de setmana, les previsions d'ocupació al Pirineu també són molt bones, tant als hotels, les cases rurals com als càmpings. Les dues primeres setmanes de l'agost són les que registren més ocupació a les comarques del Pirineu i aquest any no és una excepció. A més, s'hi ha d'afegir la bona ocupació que hi ha hagut també a la Plana de Lleida amb motiu de l'eclipsi, amb molts establiments que han penjat el cartell de complerts, un fet insòlit en un mes d'agost. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat de Turisme de Lleida.
8: Aquest any no és pont, però tenim unes bones previsions i un bon nombre de reserves, al voltant de 90-95, i segurament molts dels establiments podran penjar el cartell de complert.
7: On ja han penjat el cartell de complerts és als càmpings. Cel Feliu, presidenta de l'Associació de Càmpings de Lleida.
11: El 15 d'agost es completa. Si no omplim el 15 d'agost anem malament. Fa bon temps, no ens està plovent, que també és un altre dels factors que ens marca molt.
7: Esports d'aventura, senderisme, rutes gastronòmiques i culturals són els principals atractius de les comarques de muntanya a l'estiu.
12: A les comarques de Girona, tot i no comptar amb cap extra d'ocupació gràcies a l'eclipsi, que aquí només va ser parcial, la primera quinzena del mes s'han complert les expectatives. L'agost va arrencar amb la previsió d'omplir en conjunt entre el 80 i el 90% de les places disponibles i les xifres s'han confirmat. La gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Judit Lloberol, diu que han estat dues setmanes amb activitat màxima i amb molts establiments, especialment durant aquest cap de setmana pròxim, que fregaran el ple.
9: S'acaba omplint, vull dir, si hi ha algú que anula o algú que no ve, o que s'acaba omplint. Vull dir, els establiments estan treballant molt, tant el que és allotjament com restauració, hi ha gent per tot arreu i vull dir, s'està fent un superbon agost.
12: Passat el pic d'ocupació dels pròxims dies, s'espera mantenir també bones xifres fins la darrera setmana d'agost. I el que és més important, segons el sector turístic gironí, consolidar la tendència a la desestacionalització amb bones xifres al setembre i a l'octubre. Aquestes bones sensacions s'hi suma el fet a més que el balanç provisional confirma que el juliol es va tancar amb xifres d'ocupació similars a l'estiu passat i lleugerament superiors a les previsions.
22: Per cert, que Renfe ha reforçat amb un servei d'autobusos el servei de la R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga, Barcelona i Puigcerdà, a Girona, amb l'objectiu de garantir la mobilitat dels viatgers enfront de les afectacions que ha patit la línia en els últims dies. I és que l'abandonament de la xarxa de Rodalies és una queixa constant dels usuaris que pateixen els seus retards. Una mostra més es troba ara a l'estació d'Arc de Triomf a Barcelona, on la companyia ha trigat 16 anys en tancar unes portes d'emergència provisionals. Cristina Martín.
10: Des de fa temps, molts viatgers que passen per l'estació d'Arc de Triomf s'han acostumat a fer el transbord entre el metro i Rodalies sense passar per les barreres d'accés. Ho feien a través d'unes portes d'emergència que connectaven totes dues andanes i que sempre estaven obertes. Aquestes portes s'acaben de tapiar. La companyia ho ha decidit conjuntament amb TMB i Bombers, tal com ha informat Rodalies a Ràdio 4. Una mesura que ha arribat 16 anys més tard del previst, perquè aquest era un accés que es va habilitar temporalment el 2010. Llavors va ser quan van finalitzar les obres d'ampliació del vestíbul de l'estació. Durant els treballs, el vestíbul no el podien utilitzar els viatgers de Rodalies i per facilitar-ne la sortida es va acordar instal·lar provisionalment aquestes portes d'emergència. Ara Rodalies atribueix el tancament de les portes a qüestions de seguretat perquè durant molts anys i de manera reiterada se n'ha fet un mal ús com a drecera fàcil per fer transbord.
22: Per cert, que Adif ha assegurat aquest divendres que no s'han detectat vibracions en els sensors instal·lats en els pisos de Trinitat Vella al districte de Sant Andreu, a Barcelona, que la setmana passada van ser evacuats durant unes hores per les obres de soterrament del ferrocarril a Montcada i Reixac. Amb tot, encara no s'han reprès els treballs dins del túnel.
21: Edició migdia.
22: 2:22, els alcaldes de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellbí i l'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribas, han celebrat la decisió del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la central nuclear d'Almaraz a Càceres fins al juny de 2030. Consideren que l'allargament de l'activitat de la planta extremenya obre la porta a una decisió semblant als seus municipis, atès la previsió de l'Estat de tancar Ascó 1 al 2030, Ascó 2 al 2032 i Vandellòs 2 al 2035.
13: Realment encara no estem preparats per no tenir o no dependre només de les energies renovables. Per tant, contentíssims.
22: Per cert, que també expliquem que la Generalitat invertirà gairebé 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues, unes obres que es preveuen enllestides a mitjans de 2027. Els treballs connectaran 2.100 noves hectàrees que regaran des del pantà de l'Albagés. Beneficiaran 935 explotacions agràries de 7 municipis de la comarca de les Garrigues i elevaran fins a 26.000 les hectàrees adherides al reg, prop del 40% de la superfície regable actual del canal, tot amb l'objectiu d'aconseguir un reg més eficient i sostenible per a adaptar-se al canvi climàtic i que les explotacions siguin més rendibles, però també que la gent s'arreli al territori i que hi hagi molt més desenvolupament econòmic. Xavier Xispert, director general de Regadius.
14: Estem donant el tomb. Estem fent que la gent se fixi al territori, que hi hagi molt més desenvolupament econòmic, gràcies a aquestes inversions, aquests regadius moderns.
22: Queden poques hores per donar el tret de sortida d'una de les cites més esperades de l'estiu a Barcelona, les Festes de Gràcia. Per garantir-ne la seguretat, els bombers han activat un dispositiu coordinat amb altres serveis municipals. Els detalls, Laura Hurtado.
15: A menys de 24 hores de l'inici de les festes, el cos fa les últimes revisions als carrers. Gerard Prades, cap d'unitat de bombers de Barcelona.
16: Ve la comprovació de tots els hidrants que trobem a la zona perquè estiguin operatius en cas de que siguin necessaris en cas d'una emergència. Cal destacar que no és un dispositiu que es faci només per si hi ha algun incident en el que són els guarniments, en les festes, sinó per qualsevol actuació que s'hagi de dur a terme en els diferents habitatges de la zona.
15: D'altra banda, els veïns ultimen els detalls dels guarnits a contrarrellotge. Han d'estar llestos abans de les 8 del matí, que és quan passarà el jurat a decidir quin carrer s'emporta el primer premi.
17: Avui pues, preveiem una jornada molt intensa perquè ens falten moltes coses.
18: Vivint la festa major, des que tenia 6 anys, que els meus pares es van involucrar en un carrer tota la vida. O sigui, jo no

0: que va ser allà, i després amb la família vam passar per 6 corresponsalies, però sempre sabent que hi havia un lloc on tornar, on els amics ens esperaven, en el lloc de sempre, i gairebé amb les mateixes converses. I això emocionalment doncs és bestial.
1: Això serà a les 7. Ara, la informació esportiva. Jorge Agüero, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Esports.
2: Frenkie de Jong surt al pas defensant-se a si mateix i ha parlat fa poca estona en una entrevista pactada amb els canals de difusió del club amb la finalitat d'aclarir tot el que s'està publicant al voltant de la seva lesió i la seva implicació. El migcampista neerlandès vol desmentir acusacions i rumors a la seva contra.
4: Bueno, estoy bien, pero noto que hay mucho ruido alrededor mío, muchas noticias que son falsas y tal, y me está molestando. Y por eso vengo aquí para aclarar un par de cosas. Y llevo 7 años en el club. Es que siempre ha sido mi sueño jugar en el Barcelona.
2: Ha afegit que en cap moment s'ha negat a jugar i que tant la relació amb Hansi Flick com amb el propi club és molt bona. Ha assegurat també que està sent molt curós amb la seva recuperació i confia en estar de tornada el més aviat possible. Avui l'equip s'ha exercitat aquest matí i tindrà la tarda lliure. Demà tornarà a fer només una sessió i diumenge a 4:45 de la tarda, recordem, l'amistosa Suïssa contra el Basilea, penúltim test de pretemporada. També s'ha exercitat aquest matí l'Espanyol, en el seu cas, penúltim entrenament abans del debut en Lliga diumenge contra el Llevant a l'RCD Stadium, previst a les 7 de la tarda. Aquest és el davanter Roberto Fernández.
5: Sí, para mí creo que estamos preparados, estamos con ganas, estamos con optimismo de empezar bien la primera jornada y con muchas ganas, ya te digo, de que todo salga bien porque se va a notar la gana.
2: Demà en la prèvia del partit sentirem Manolo González. La segona divisió també s'ha encet aquest cap de setmana. Ho fa avui, sent més precisos, diumenge a les 7 de la tarda el Girona debuta a Montilivi contra el Leganés i dilluns torn per al Sabadell al Molinón contra l'Sporting. A les 7 de la tarda també fora del futbol i en l'europeu de natació a París. L'equip espanyol s'ha classificat per a la final del relleu 4% mix amb els catalans Luca Huck i Ainhoa Campabadal. La final es disputa aquest vespre a 9:15.
1: Gràcies, Jorge.
2: Fins ara.
1: I en el temps final de cultura, el municipi de Creixell torna a convertir-se en gran escenari d'il·lusionisme amb la tercera edició del Festival Creixell Màgic. Durant 3 dies passaran pel certamen artistes reconeguts com el campió del món de màgia Héctor Mancha o el mentalista Javier Botía. Els detalls, Marta Urquín.
6: De mags clàssics amb barret de copa i vareta màgica a informals com Shadow el Mago, que vesteix gorra i caçadora de pell.
7: ¿Dónde está el móvil? ¿En qué bolsillo tienes el móvil?
8: Lo tenía aquí, pero ya no lo tengo.
6: De números de carterisme a la màgia còmica, la visual, la infantil, el mentalisme o els jocs de mans. D'espectacles de màgia n'hi ha de molts estils i per a totes les edats, una varietat present al Creixell Màgic, que en 3 edicions ha posat el mapa de l'il·lusionisme a aquest municipi de la Costa Daurada. Shadow el Mago és el seu director artístic.
9: La màgia, com qualsevol arte, siempre tiene que ir innovando y modernizándose. Nosotros siempre apostamos por estilos nuevos, distintos cada año, porque al final, a pesar de que también guste mucho la magia clásica y sea un arte muy antiguo, es genial que la gente cada vez que venga al festival pues tenga magia distinta, ¿no?
6: El cartell d'aquest any, un dels més ambiciosos, reuneix noms reconeguts i mediàtics, com el campió del món de mentalisme, Javier Botía, que actuarà en una gala unipersonal.
10: Esta es la palabra que yo he visto en su mente.
6: Mentre que la gran gala internacional de dissabte, presentada pel televisiu Luis Larrodera, comptarà amb el campió mundial de màgia, Héctor Mancha, el campió d'Europa de grans il·lusions, Raúl Black, i el mateix Shadow el Mago, un dels més virals del país. El secret? Domina l'escenari.
9: Creo que lo primordial o lo principal es el carácter. Al final es el carisma lo que hace que se diferencie un mago, ¿no?
7: A ver si te voy a convertir en conejo y te vas a estar tocando toda la vida, ¿eh?
6: El maqui còmic asturià Karim conduirà el sopar màgic, mentre que el veterà Enric Magú protagonitzarà la gala infantil amb el seu espectacle 100% màgia. També s'inclouen espectacles gratuïts al carrer que s'ompliran amb els trucs de Màgic Andreu, Álvaro Cortés, Mati Poppins o Dani Coins, entre d'altres.
1: I avui acabem amb Rigoberta Bandini. Pam, pam, pam, Pamela, te hicieron sentir pequeña. Presenta aquesta nit a Portaferrada el seu nou àlbum, Jesucristo Superstar. Serà 11:15 al Guíxols Arena. Amb ella arribem al punt i final d'aquest bloc informatiu. Continuen informats en aquesta sintonia també a la web rtv-ep.cat. Que passin molt bona tarda, bon cap de setmana.